0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.

0: Aquí també és la Villa, de Ryan Castell de Capó. I també aquí estic jo, doncs, en aquesta nova hora de les 10. I diràs, a veure, aquesta veu, aquesta veu? Doncs per aquí estic, un estiu més. I diràs, Laia, però què fas aquí als 40, no? He tornat de vacances i he dit, mira, aquí s'està molt bé, a l'estudi, directament des del carrer Casp. Ara mateix també et poso per començar aquest batxatón de la L. Dos amics espectaculars, Lola Índigo i Lucha Reca, amb una cançó que la vam fer, també, amb motiu de treure's el carnet a conduir.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I no només compartim això, també en breu Senyorita, Ayer la vi, nova versió d'aquest 2026, o també One to One Me, per ballar una miqueta, que ja estic animada. Des de les 7 del matí, que estic aixecada.

missatge molt bonic. La millor gent del planeta. Aquest missatge que també dona la seva gent, les seves amistats, la seva família. Aquí tenia Sama Maduixa, que també vam gaudir del seu espectacle, el seu show, al Clotilde Fest d'aquest any 2026. I ara anem a gaudir del show de l'artista de Puerto Rico, el rei del reggaeton, Daddy Yankee.

0: Aquí tenies la Taylor Swift amb The Fate of Ophelia.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I parlem ara mateix d'aquesta Ariana Grande, aquesta que justament també va treure un videoclip espectacular i em recorda també amb la meva amiga Ainhoa, que a veure si m'està escoltant per aquí.

0: Love. Ella serà estimada, eh? Una persona que necessita, doncs, una relació com cal. Aquí tenies aquesta cançó de Maroon 5 i també aquesta cançó de la Karol G. Si antes t'hubiera conocido, Tamarro, que vam ballar el 2024 al costat d'aquesta bitxota.
1: Seguramente estaré bailando esta conmigo.
0: Doncs ballarem junts i juntes en aquesta hora de les 10 en uns minuts. I sí, et deixo cantar una miqueta d'aquesta cançó, vinga. Ja et sembla també cantar, per exemple, una cançó de la nostra Rosalia. Per exemple, el seu Relíquia. Que bonica és aquesta cançó. Et juro que quan va venir el Palau Sant Jordi vaig començar a plorar moltíssim, eh? És que jo soc una persona molt sentimental. Doncs plorarem, si també a tu t'emociona, amb aquesta cançó de Relíquia. No marxis, perquè aquí als 40 estem amb tots els èxits, com sempre.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Uf, qué frío me ha entrado.
6: ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
5: Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo.
7: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
10: Me quiso morir.
9: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
11: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Un tema espectacular. Aquí tenies aquest relíquia de la nostra Rosalía. Aquesta que ho ha patat moltíssim. Amb la seva gira de Lux Tour per tot el món sencer. I nosaltres no estem al món sencer, estem a Catalunya, també a Barcelona, per tu aquí en directe amb tots els èxits. I és moment de portar-te aquesta Rihanna, que per sort, per si no ho sabies, doncs portarà nova música. Així ho ha dit el seu marit i ja està als estudis donant-ho tot. Ara també portem aquest Umbrella.
1: Els 40. Laia Partida.
0: I en breus també et connecto amb una nova hora. Les 11. Estarem aquí en directe fins a les 2 i també amb moltes sorpreses i molts sortejos.

0: Anda, cuéntanos trucos para ahorrar, pero ya de ya.
1: Shh, tipo directo, que con la fórmula coche casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente. Y encima, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
0: Anda, lo elegiría, pero ya de ya.
1: Que sí, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
3: ¡Aitana! ¡Niki!
2: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
4: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
2: Los 40 Music Awards Santander 2026.
5: Los 40.
2: La música nos hace viajar.
6: Despenjo el interfono y veig dos mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
7: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live. Els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
9: Ventilador a tope y tú sin dormir.
10: ¡Qué calor!
9: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro, podràs guanyar regals i a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresquet a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
13: ¿Preparado para la experiencia que todo el mundo quiere probar? En Alfa 5 te esperan retos inmersivos, juegos interactivos, tecnología de última generación y diversión sin límites. Con la entrada anticipada 20% de descuento. Alfa 5, el juego ha cambiado. Reserva hoy.
14: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: aquí tenies la graciosa amb aquestes darreres paraules d'Elvis Crespo. Mira, escolta.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Dues cabres que han tornat al número 1 de la nostra llista dels 40 i no veure per aquí de les 11. I és que en res ja et porto per aquí una cançó d'un artista que ha fet un remix d'un tamarro que es diu Dràcula, ho va fer al febrer d'aquest any 2026. També va anar per la Costa Brava per Girona i va gravar el videoclip de la cançó de Less Than a Lover. A part de la Jenny de Blackpink, que aquí la tens a la ràdio dels èxits.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.

ventilador. Aquí tenies aquesta cançó. Això de Banda Neon Buos i Mon DJ, tenim un concurs espectacular per si encara no ho saps, eh? Estem sortejant 2 iPhone 17. Mare meva, jo en voldria un, eh? També per passar aquestes vacances aquest estiu, doncs, amb menys calor. També estic veient que estiu pujant coreografies fins i tot. Estic flipant, eh? Amb qui vaig flipar també va ser amb el concert quan van venir a Barcelona aquests dos, eh? El príncep i el rei de la bachata, Romeo Santos i Prince Royce amb aquest Dardos. I explicar-te que jo també vaig fer bachata l'any passat amb la meva parella i ja en parlaríem d'això.

0: Doncs aquí tenies aquesta novetat per aquí en breus. Love Me Not és l'entrada més fort de Robin Lane, que arriba per aquí amb els 40. També estàvem escoltant a Coldplay amb el seu Feels Like I'm Falling in Love. I en breus també et porto Take Me to the Church. Moltes més, molts èxits.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Que t'acompanyen avui al meu costat. Al costat de la Ia Partida. Per tu, així, ho tens. Love Me Not.

0: Pompeia. Jo hi seré allà. T'espero, també a tu, el dia 25 de setembre.
1: Barcelona, 93.9. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els

0: Aquí tenies aquesta cançó, això que es diu Dai Dai. En aquest hora de les 11, 52 minuts per aquí. Estic ben acompanyada aquí a l'estudi dels 40, eh? No sé si voldria parlar o dir alguna cosa. T'animaries o què? Tinc el Sasha per aquí. Vine, mira, mira. I és que justament tinc aquí un amic. Hola, com estàs? A veure, di hola.
1: Hola.
0: Hola, mira que bé, estic acompanyadíssima, eh? Doncs ja estàs aquí a la Ràdio dels Èxits. Continuem amb Don't Let Me Down i moltes més cançons, com la Villa.
2: Els 40. Laia Partida.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
3: ¡Capitán! ¡Tierra!
4: ¿Qué ves, grumete?
3: ¡Un cofre!
4: ¡Oh! ¿Qué tesoro guarda hoy?
5: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
6: Siempre hay una excusa para no aprender inglés. Que si no tengo tiempo, que con la IA ya no hace falta, que no se me dan bien los idiomas. Déjate de rollos. En WhatsApp aprenderás inglés de forma diferente. Con libertad de horarios, clases súper divertidas y con un método único que garantiza tu éxito. Stop excusas. WhatsApp funciona.
7: WhatsApp. Welcome to the English Revolution.
8: Ocasión
9: Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
0: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
10: 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
10: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web...

Ja t'arreien castre de capó. Ara aquesta nova hora de les 12, eh? Podríem dir que és bon dia per la gent que està de vacances i us acabeu d'aixecar? O podem dir ja bona tarda. Com ho veus tu? Doncs vull preguntar-t'ho. T'acabes d'aixecar o ja portes una estona? Per no dir que portes des de les 7 treballant. M'ho pots dir a través de xarxes com @laiapartida i per aquí et porto la pujada més forta d'aquesta setmana. Ha passat del número 20 al número 15. Parlo de la cançó més nova d'aquest Tedio Sims, Mister

0: Know It All. Espero que t'agradi.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I no sé com portes això de moure la cintura. En breus també cantem i veiem aquesta cançó o també ens posem sentimentals amb End of Beginning.

Ha quedat clar, no? Que no es diu pistatxo, que es diu fastuc. Aquí tenies aquesta cançó, doncs, que ens ha marcat el ritme d'aquest estiu 2026. I espera, perquè jo tinc moltes peticions, també, d'una persona que escolta aquí els 40, que es diu Rocío, que volia la gent que posés ara mateix aquest petitó. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. I va poner-la de moda, eh? Ja està de moda per nosaltres. Aquí tens a Ana Mena, Lola Índigo, i ho diem una altra vegada. Clar que sí, petitó. Petitó.

0: Aquí la tenies, l'Emília, la Tini i la Niki Nicole, des d'Argentina, ara mateix per Catalunya, amb aquest Blackout. I una cosa, no sé si estàs preparat o preparada emocionalment, perquè jo no sé si te'n recordes que fa un temps sonava la cançó de Men I Need de la Olivia Dean. Sí, efectivament. I és que justament la Olivia Dean és la cantant preferida d'una companya meva del Pilates. Doncs ara arriba per aquí el seu So Easy to Fall in Love.
1: Els 40.
0: Els 40. I ens enamorem amb ella.

Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: aquí tenies el nostre Father, que llenó l'estadi, com diuen, aquesta cançó Bizarrap Music Session, la 0 de 66. I és que Daddy Yankee doncs, ha omplert molts estadis, com per exemple amb la seva gira d'acomiadament l'última Vuelta Gold Tour va arribar doncs, a sumar un total de 325.000 persones. Així com també si parlem d'una persona, d'una cantant, d'una estrella del pop doncs, que ha aconseguit omplir milers d'estadis, ha sigut la Katy Perry.
1: Als 40. Laia Partida.
0: També va actuar fins i tot a Rio. Ara també ho fa amb California Girls. Per tancar, en breus, aquesta hora de les 12.

0: el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorados
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
1: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
6: La aventura més refrescant d'aquest estiu és a Caribe Aquatic Park. Descobriu el Coral Bay, la nova àrea pirata i una zona familiar amb múltiples tobogans, una piscina multiaventura única en el món i la primera water coaster familiar d'Europa. Voleu diversió refrescant per qualsevol edat? La teniu a PortAventura World. I vols anar efectivament a PortAventura World? Doncs només m'has de trucar al 933 44 14 13. 933 44 14 13. I si guanyes, què t'emportes? Doncs una entrada per tu i tres acompanyants més per anar al PortAventura World al 2026. Truca'm ara mateix al 933 44 14 13 i si guanyes i em truques i t'agafo la trucada, doncs tindràs molta sort. Convida'm també. Vinga.
7: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 on tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Tu toma mira y ningú ve.
11: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb La La Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost.
12: I tu bailando.
11: Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
13: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
14: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Els 40 on tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uni Mora. Els 40 on tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Els 40. Tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Aquest, la graciosa. He vist Crespo al costat de Quevedo. I mira aquestes paraules que ens deixen per aquí.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Doncs nova hora de la una. I ens tornarem a veure a l'agost, com va dir Quevedo, a Colúmbia, perquè jo tinc una pregunta, què passarà aquest pròxim dia 13 d'agost? I és que no sé si te'n recordes de la disfressa de El Salvavides, Vives. Portarà alguna cosa aquest 13 d'agost? Doncs també ha dit que farà un directe a través de xarxes Quevedo. Esperem que ens porti algun regalet en aquest mes d'agost.
2: Els 40. Laia Partida.
0: Totes les notícies te les deixo a través de xarxes i també en aquests dies ho comentarem aquí en directe als 40. Ara comentem això que arriba en aquesta nova hora de la una. El batxatón de la L, del seu amic també, Lucho Reca i Lola Indigo.

Aquí tenies un altre cop del Miqui Núñez. I jo estava en una cançó molt especial perquè jo m'he anat a Vietnam, si vaig tornar, doncs fa res, i vaig anar amb una amiga que es diu Laura, i justament em va reproduir aquesta cançó del Miqui Núñez i em va dir és que és una cançó molt especial perquè és una cançó doncs, que em recorda la meva parella, l'Alba, no? I que diu que a més vam estar de vacances a Pals i la reproduíem tota l'estona.

Ara també és moment de ballar bachata. Jo sé que hi ha molts enamorats per aquí que els hi encanten aquest Romeo Santos i Prince Royce. Ho vaig veure, en directe. La gent que s'està donant petons per allà pel concert d'aquests dos. Vinga, aquí tens aquest Dardos.

0: todo cambia. Aquí tenies a Dani Fernández. I és que sí, com canvia l'amor, eh? Doncs hi ha vegades, jo, per exemple, estic enamoradíssima des de fa 4 anys, no? I sento com l'amor de la mateixa manera. Però hi ha gent que no, que ho passa malament, no? Jo ho he passat malament a l'amor, cal dir. Però si parlem de l'amor, aquí tens una experta, Ariana Grande.
1: Ja el més nou, als 40.
0: Amb aquest tema que es diu Hey That I Met You Love Me. Ho diu haver fet el que, doncs, que fes que m'estimessis. Aquí la tens, a la raó dels èxits.

0: aquí tenies aquest Dime Dónde Estás d'Álvaro de Luna. I jo per aquí tinc una persona, doncs que és amic meu, que ja ens hem trobat a faltar, o no, Pau? A veure.
1: Moltíssim.
0: Apropa't per aquí, a veure.
1: Moltíssim, moltíssim, Laia.
0: I ja t'has preparat, no, també, per aquesta tarda?
1: Preparadíssim. Fins a les 6, a tope.
0: Vinga, doncs aquí tens el Pau García, en breu, també Say Right. Ho cantarem també amb la mà al cor, no?, de la Nelly Furtado. Doncs vinga, jo marxo, ens veiem demà a les 10, en aquest estiu. Bye, bye.
2: Els 40. Laia Partida.

Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
3: ¿Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro. Podràs guanyar regals i, a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresquet, a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. 93.9.

0: Què bé, sona La Villa de Ryan Castro i Capo, una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i ho segueix petant moltíssim. Així comencem una nova tarda, en aquest cas migdia, hem avançat una mica l'horari, i és que a partir d'avui t'espero des de les 2 i fins les 6 de la tarda, doncs, per compartir tots els èxits com Algo Tu de Shakira i BL, o també Quien Diria del De Paul, o ara Dràcula de Jenny i Tame Impala. Bona tarda.
1: Els 40. Pau García.

que ve sonant el ventilador de Buos Mandaneon i Mont DJ, que els visitarem al Pop La Mercè el pròxim 25 de setembre. Vindran a la platja del Bogatell com el Miqui Núñez, l'Aina Machuca i també Saxeni i un altre nom que encara falta per dir. I mare meva, mare meva...

Així de bé sona el més nou de la Raving Lanell, això que es diu Love Me Not. És l'entrada més forta directa a la posició número 30 de la llista més important de tot el país. I és que des de Chicago ens conquista amb el seu R&B i Soul, i també ens conquisten una mica des de Cornellà, són els Estopa, arriben amb el seu Me Quedaré.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Búhos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Què bé, sona la Bizarrap Music Session número 0 de 66, ni més ni menys que amb el Daddy Yankee. A principis d'any es va estar especulant moltíssim sobre una de 64 amb el Bad Bunny. Amb ells tanquem aquesta hora, però això no s'atura perquè en res obrim l'hora amb La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que és el número 1 de l'actual setmana.
1: Els 40. Pau García.

Que bé sona la unió entre Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa des de la primera posició de la llista més important de tot el país aquesta setmana. I així comencem aquesta hora de les 3, eh? Sona l'indicatiu de les 5. Bueno, estem de dilluns, 10 d'agost, tot passa. Estem de vacances, eh?

i que ha de fer les maletes és el Teddy Swims amb el seu Mr. Know-it-all, però en aquest cas per anar-se de tour. No passarà per Barcelona de moment, la veritat és que ens encantaria, i això que es dona es diu Mr. Know-it-all des de la 15a posició de la llista més important de tot el país.

0: Que bé sona aquest tamacle del 2015. És el Waiting for Love de l'Avicii amb el John Legend, llegendari, l'Avicii, que ens va deixar massa d'hora, però ens va deixar tamacles com aquest. I ara arriba la unió entre Mamadusha, que el van veure al Clotilde Fest del passat mes de juny, i també el Joan Dausà, amb això que es diu Papi, posa-la al disc. És un tamacle i són aquí, els 40. Ah, ah, ah,
1: els 40. Pau García.

Així de bé sona el més nou de l'Olivia Diners, candidat a entrar a la llista amb això que es diu So Easy to Fall in Love aquesta setmana. I ara s'arriba per aquí la Rosalía amb la seva relíquia, que està girant amb el seu Lux Tour, o també el No Se Ve de la Emilia, la Ludmila i la Zeca. Però abans...

Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Són el Day Day de Shakira i Barnaboy. Abans també sonaven el Whatever de Kygo i Ava Max, que de fet és una versió del Whenever Whatever de Shakira del 2001. Mira quina curiositat. I ens quedem aquesta curiositat. Tanquem aquesta hora de les 3, però en res obrim l'hora de les 4. Doncs mira, amb la Villa, el bachatón de la L, por un pendejo no se llora. Així que jo de tu no desconnectaria.
1: Els 40. Pau García.

0: és la villa de Ryan Castro i Capo, i qui no s'aniria ara mateix a la villa, eh? Tot i que estem molt bé, arrencant la setmana, arrencant el dilluns, com toca, amb tots els èxits, i és que en res per aquí, One Direction amb el seu Story of My Life, també el Manuel Torizo, el seu Per un pendejo no se llora, però abans arriben ells, arriba la col·laboració d'aquest estiu 2026.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: És la unió entre Granada i Canàries. Lola Índigo i Lucho Reca, que es van conèixer traient-se el carnet de conduir i han fet aquest temacle que es diu El Bachatón de la L. Així comencem aquesta hora de les 4. Espero que estiguis més que bé.

0: el millor del pop. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa.

que bé sona aquesta cançó. Ara ens posem una mica nostàlgics en aquesta tarda de dilluns amb aquest Story of My Life, un tema clar del 2013 dels One Direction. I va, que en res per aquí et punxo el fin del mundo dels La Love You, també Hater I Made You Love Me de l'Ariana Grande, però abans arriba aquest parell Bizarrap i Daddy Yankee amb el seu Bizarrap Music Session número 0 de 66.

És l'Ariana Grande, amb això que es diu Hey, that I meet you love me. Ja ha estat notícia darrerament perquè ha anunciat que al setembre es retirarà de la vida pública. I és que acaba de treure un àlbum que es diu Petal i es retirarà el pròxim setembre quan acabi la gira que presenta aquest darrer projecte.

L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

Què li sona aquesta dedicatòria d'amor de la mà d'Anna Mena i Lola Índigo, això que es diu Petito, des de la cinquena posició de la llista. Amb ella es tanquem aquesta hora de les 4 i en res, obrim l'hora de les 5 amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també Dràcula, de Temi Impala i Geni, Santa de Rau Alejandro i moltíssimes més. Així que jo de tu em quedaria aquí a la ràdio musical líder.

És la Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. I si estàs de vacances, doncs podries anar a les Illes Canàries i visitar la Graciosa, perquè és superbonic. Així comencem una nova hora. I va, que en res per aquí, mira, End of Beginning del Joe, també Santa de Rau Alejandro, o també There's Nothing Holding Me Back del Shawn Mendes.

Però abans arriba Dràcula, la unió entre Tame Impala i Jenny. Jenny, que per cert, si no ho sabies, doncs ha fet un videoclip del seu Less Than a Lover, que és una nova cançó que ha tret a ni més ni menys que a Girona, unes terres meravelloses. Ara arriben amb el seu Dràcula.

0: És el ventilador de Banda Neon, Mon DJ i Bus, i l'estaven ballant i cantant a tope, eh? Laia, tu quantes hores fas aquí?
1: M'he marxat encara, segueixo aquí a la ràdio
0: horrible. Mare meva, i demà les 10 aquí en directe un altre cop.
1: Sí, sí. I hem preparat un micro per demà per fer com una cosa xula, eh?
0: Ah, vinga, doncs demà, molt més. Ara continuem amb els dardos de Romeo Santos i Prince Royce.
2: Els 40. Pau García.

És la Rei Vilanella amb això que es diu Love Me Not, des de la 30a posició de la llista més important de tot el país aquesta setmana. I abans també ballàvem una mica amb el Dani Fernández i ara doncs ho fem amb Sorry, de Justin Bieber. Ens posem una mica nostàlgics, eh?

0: Que bé sona aquest Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. I en res per aquí, cap a Ale i Orgaki o també el Dai Dai de Shakira i Barnaboy. I atenció, perquè si voleu viure una aventura emocionant en família aquest estiu, heu d'anar a PortAventura Park, la nova atracció Macamano Jungle Trek. És un camí ple d'aventures amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans enmig de la Polinèsia. I avui us donem l'oportunitat d'anar-hi si ara mateix truqueu al 933-44-1413 perquè pugueu explorar la selva amb tota la família, només a PortAventura World.
1: Barcelona, 93.9. Ocasión
2: Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
3: ¡Capitán! ¡Tierra!
4: ¿Qué ves, grumete?
3: ¡Un cofre!
4: ¡Oh! Tesoro guarda hoy.
5: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
6: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
7: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
6: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
7: El pla perfecte és a Mataró Park.
6: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
8: Ei, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
1: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40.

0: És Dai Dai, de Shakira i Barnaboy, amb el que avui posem el punt i final d'aquestes 4 hores de ràdio, però avui no puc estar més content de donar pas al meu admiradíssim Jesús Taltavull, que fa uns anys que va dir per aquesta ràdio que jo podria ser un locutor d'aquesta casa, i així ha estat aquest estiu. Demà torno amb molt més, des de les 2 i fins a les 6. Adeu, que vagi bé!
1: Els 40. Pau Garcia.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
0: 93.9.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.